0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: I et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Alguna cosa estranya passa amb aquest tema, perquè jo que es digui que Florentino Pérez durant molt de temps ha silenciat els mitjans, fent trucades, acollonint els periodistes i tal, jo això ho sabia. Però no sabia que havia fet el mateix amb la gent normal.
2: Ai.
3: Sí.
1: Hola, buenos días.
3: No tengo audífono puesto, no oigo nada.
1: Ah, bueno, yo le intento... Ja està,
2: perfecte.
1: Excusa perfecta, No tengo el audífono puesto.
4: Per què agafa el telèfon?
1: Clar, és el que dic jo.
2: Per dir-te el motiu pel qual no et pot atendre.
5: No me vuelvas a llamar.
1: Però no pensis, vés a buscar l'audífon o no agafis el telèfon. Però vull dir, no sé, algun grinyola.
6: Nova excusa per refusar trucades comercials.
5: És bona.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

0: busca una persona que estigui amb ella, que l'entengui, que pugui, doncs, compartir aficions, amb qui pugui fer la vida, bàsicament. Men I Need és Olivia Dean.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I amb ella que comencem aquesta nova hora i aquest matí de diumenge. Què tal, com estàs? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallem, eh? Sempre amb la teva música 24-7. Ens agraden les novetats, però també ens agrada mirar enrere i proposar-te cançons com la que arriba ara mateix. La teva música. És un gentleman, té una carrera dilatadíssima, però una de les seves cançons insígnia, sens dubte, és aquest Rock DJ.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Maria, estàs en mute.
3: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Alguna cosa estranya passa amb aquest tema, perquè jo que es digui que Florentino Pérez durant molt de temps ha silenciat els mitjans, fent trucades, acollonint els periodistes i tal, jo això ho sabia. Però no sabia que havia fet el mateix amb la gent normal.
8: Ai.
9: Sí.
8: Hola, buenos días.
9: No tengo audífono puesto, no oigo nada.
8: Ah, bueno, yo le intento... Ja està, eh?
10: Perfecte.
8: Excusa perfecta, eh? No tengo el audífono puesto.
11: Per què agafa el telèfon?
8: Clar, és el que dic jo.
10: Per dir-te el motiu pel qual no et pot atendre.
12: No me vuelvas a llamar.
8: Però no pensis, vés a buscar l'audífon o no agafis el telèfon. Però vull dir, no sé, algun grinyola.
13: Nova excusa per refusar trucades comercials.
12: És bona.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La Fúmiga. Premi RAC 105 a millor directe.
14: Gràcies, Catalunya, per tanta estima. Gràcies per tant. Que visca RAC 105, visca Catalunya i visca el País Valencià antifeixista.
15: Premis RAC 105.

és Harry Styles amb el seu Late Night Talking, una de les que recuperem també d'anteriors treballs. Ara ho està resant amb el seu nou èxit i amb el seu nou disc, que més aposta per la música electrònica, però mira, ens venia de gust proposar-te aquesta ara. Vai, atenció, perquè ens arriba novetat a Lady Gaga. Shape of a Woman és de la banda sonora de El Diable es vesteix de Prada 2, que està funcionant molt i molt bé.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

És la Shakira que ja sabem que actuarà a la final de la Copa Mundial de Futbol. Aquí la teníem amb Algo Tu. I atenció perquè, a veure, jo tinc un problema amb aquesta cançó. No sé què em passa, noi. La tinc incrustada al cervell des de fa setmanes i mesos. I mira que és del 2012. Però escolta'm, s'ha tornat a popularitzar. Jo m'hi he enganxat d'una manera. A veure si la coneixes, eh? És Justin Bieber, amb aquesta que es diu Beauty.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Joseba Arguiñano, què fa que Lidl sempre faci olor a pa acabat de fer?
3: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Esclar, Joseba, com el nostre pa campió del món, 750 grams per 1,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
4: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
6: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i, si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
12: Perdoneu, però és que sou uns vividors.
13: Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

ara mateix les portes de la nostra discoteca particular amb Bibi Rexha i amb aquesta al costat de Fightless es diu New Religion. A veure, Meghan Trainor, artista que ja coneixem sobradament, fa uns quants anys en va fer aquesta, que jo crec que és una de les seves cançons més conegudes i que es diu Made You Look.

Bye, bye, bye. És una d'aquelles del record que de tant en tant, doncs mira, ens ve de gust recuperar aquí a RAC 105. NSYNC, Déu-n'hi-do. Bye, ara tornem a casa i ho fem obrint el nou treball de Manu Guix. Això es diu A Anys Llum.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Boníssima manera de començar aquesta nova hora d'aquest diumenge al matí. Aquí estem repartint èxits, salutacions a l'Arnau Mulet. Ets a RAC 105, ets al lloc correcte. I ara mateix anem a proposar-te un trio que ens va dir que necessitava un temps. Sembla que aquest temps s'està allargant massa pels fans. Això es diu La Nòria, Stay Home Us.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Joseba Arguiñano, què fa que Lidl sempre faci olor a pa acabat de fer?
3: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Esclar, Joseba, com el nostre pa campió del món, 750 grams per 1,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
4: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
7: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases del Canà, juntament amb 40 matineros.
8: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle, i si em deixen, el nudisme està assegurat.
7: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
9: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
10: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
7: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases del Canà.
6: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
11: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
6: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
12: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
13: Matina Codina Best Moments.
14: Alguna cosa estranya passa amb aquest tema, perquè jo que es digui que Florentino Pérez durant molt de temps ha silenciat els mitjans, fent trucades, acollonint els periodistes i tal, jo això ho sabia. Però no sabia que havia fet el mateix amb la gent normal.
15: Ai.
16: Sí.
14: Hola, buenos días.
16: No tengo audífono puesto, no oigo nada.
14: Ah, bueno, yo le intento... Ja està,
15: perfecte.
14: Excusa perfecta, No tengo el audífono puesto.
15: Per què agafa el telèfon?
14: Clar, és el que
15: bueno, per dir-te el motiu pel qual no et pot atendre.
17: No me vuelvas a llamar.
14: Però no pensis, vés a buscar l'audífon o no agafis el telèfon, però vull dir, no sé, algun grinyola.
18: Nova excusa per refusar trucades comercials.
17: És bona. Sí.
13: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Ginestar, premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
19: Hem escoltat ràdio des que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor. Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
17: Gràcies.
20: Premis RAC 105.

tot el que ens queda, Ginestar. Una de les bandes més importants pel que fa a la música en català, directament des de Sant Andreu. I, per cert, guanyadors també d'un premi RAC 105 a la cançó més radiada. RAC 105. Va, i continuem ara amb Taylor Swift i amb aquest Opalite.

0: temes amb aquesta cançó molt suggerent. De fet, el títol no deixa lloc a dubtes. Es diu I Like the Way You Kiss Me. Déu-n'hi-do, sonant aquí a RAC 105. I ara, Maria Jaume.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: La de Mallorca, Sant Domingo Forever.

Aquí ens deia Shakira que estava soltera i que li anava la mar de bé la vida. I sembla que sí, que li ha anat bé això de la solteria, perquè està molt activa a nivell professional. De fet, sabem que farà aquesta gira internacional que acabarà a Madrid, a l'Estadio Shakira, i que farà 12 concerts allà, però a més, també ha fet la cançó del Mundial de Futbol i actuarà juntament amb BTS i Madonna a la final. I ara Sutherland.

0: La teva música.
1: RAC 105. A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
3: 105.
4: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
6: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
7: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases del Canà, juntament amb 40 matineros.
8: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
7: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
9: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
10: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
11: Perdoneu, però és que sou uns vividors.
12: Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
7: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases del Canà.
13: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
14: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
13: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
15: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: La teva música.

anem a parlar clar. A mi m'encantes. A tu també t'agrado o no? Perquè si és així, parlem-ne, no? Entenem-nos. I really like you. És la Carly Rae Jepsen deixant les coses claríssimes. Vaja, atenció, perquè ens arriba la Aitana, que ja ha començat la seva gira que la portarà per mig món i, de fet, també passarà per Barcelona. Això es diu Superestrella. Superestrella.

0: Han tornat i ho han tornat a fer una cançó 100% festiva, marca Catarres. Això és Diumenge sense Drames i ens fa com en ell el dit per avui, eh?
1: Amb Arnau Mulet.
0: Perquè sí, avui és un diumenge sense drames i amb molt bona música, molt bona energia, arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, l'hora potser del vermut, o què? Va, porta una cerveseta i unes patatetes que seguim posant èxits.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
2: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
1: I el president del Barça fa això?
3: Que no, que és inimaginable.
1: 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert. 8 del 8. Ostres,
4: 8, 8
1: i 4. Les 8 del 8, sí.
4: Ostres, no coincideix gaire,
1: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu, amigo.
5: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
2: Home!
5: Reinhausen.
1: Recomanes alguna àrea de servei de la PSE o no?
2: Ninguna, absolutament ninguna.
1: El preu, algun servei que trobis a faltar?
6: Una entrevista molt interessant, de les àrees de servei.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

És el remix de Dràcula de Tame Impala amb aquesta versió al costat de Jennie de Blackpink. Un èxit internacional que, escolta'm, des del minut zero ha funcionat molt bé. I saps quina va funcionar molt bé també des del minut zero? Aquesta de Taylor Swift i Brandon Urie. Es diu Me.

Ska estava ja morta i enterrada perquè els 90 ho va patar molt, però és veritat que la seva popularitat va anar caient. Doncs mira, aquí tenim a Miki Núñez demostrant que això és mentida, apostant per aquest estil musical i fent aquesta cançó que es diu Un altre cop, que està funcionant molt i molt bé. Va, continuem ara amb una baladeta que sempre es posa bé. Estem parlant d'això que es diu Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
4: És velocitat.
3: Amb el circuit més ràpid del món.
4: És festa.
3: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
4: És Barcelona.
3: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
4: Fast and Fun.
3: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
4: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
5: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
6: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
7: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Això és qualitat suprema, eh? Com les anxoves de l'Escala, com les ostres gallegues, com el pernil ibèric, com el caviar iraní o com l'embotit usonenc. És qualitat musical. Ai, mare meva, quina tonteria, eh? És Olivia Dean amb aquest So Easy to Fall in Love. És veritat, hi ha molta qualitat aquí. I parlant de qualitat, atenció perquè... Ens van deixar bocabadats quan Stay Homes es va unir amb els tiets per cantar aquesta que es diu La Platja. Yo

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

Sia amb aquesta que es diu Let's Love, sonant aquí a RAC 105. A veure, la Rosalía està immersa a la seva gira internacional de presentació, podríem dir, del seu àlbum Lux. Aquest àlbum brillant que li ha valgut un premi RAC 105 i que incorpora aquesta cançó que és una autèntica obra d'art, una meravella, i que es diu Relíquia.

de grans èxits. Rock 105. Cançons d'ara, cançons de sempre, com aquesta de Natasha Bedingfield, que porta el segell d'aquesta casa per tot arreu, eh? Es diu Unwritten. Va, benvingut, ja callo.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest mes, el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i Gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
4: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases del Canà, juntament amb 40 matineros.
5: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle, i si em deixen, el nudisme està assegurat.
4: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
6: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
7: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
4: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases del Canà.
3: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
8: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

Doncs aquesta cançó va estar a punt d'anar a Eurovisió. Finalment no va poder ser, però s'ha quedat com la més important de Vico, sens dubte. Noche entera. Ballarà novetat. Dues artistes que sembla que encaixen molt bé, tot i la diferència generacional. Perquè per un costat tenim a Sabrina Carpenter i per l'altre, Madonna. Bring

0: Shakira està passant per un molt bon moment a nivell professional. Ho demostren cançons com aquesta al costat de Belle. Es diu Algo Tu i està sonant per tot arreu, eh? No t'enganyo. Això és èxit mundial.
1: Rextensin. La teva música.
0: Com també ho és aquesta d'Alex Warren, que es diu Ordinari.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
4: És velocitat.
3: Amb el circuit més ràpid del món.
4: És festa.
3: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
4: És Barcelona.
3: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
4: Fast and Fun.
3: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
4: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
5: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
6: Vinga, som-hi, amunt!
7: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanar, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura.
12: Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
13: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
15: RAC 105.

0: va sonar moltíssim a les pistes de ball ja fa uns quants anys. I parlant de cançons que van sonar moltíssim fa uns quants anys, aquesta va ser la primera que se'ls va viralitzar als Catarres. Sí, a YouTube, eh? Això és Jennifer.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de

Uau, que bé que sona aquesta Without You aquí a RAC 105. I que em sembla que jo m'acomiado. Salutacions de l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. No marxis, perquè de seguida s'hi posa l'Enric Font per passar el migdia de diumenge amb tu. Abans, però, Gina està. Perdre el cap.

0: És una cançó d'aquelles que té una coseta especial que enamora, que ens flipa, que ens motiva i que ens posa aquell ai al cor. Ai, ai, ai, ai. So de Bruno Mars amb aquest Risky Tall. Hem volgut començar una nova hora al teu costat.
1: Amb Enric Font.
0: Hello! Bons fins a les dues. Aquí seguim aquest diumenge acompanyant-te, facis el que facis, clar que sí. Va, de seguida per aquí, el so de Joan Dausà, per una cançó. Abans, què et sembla si recuperem una de les mítiques de l'Aitana?

0: 2. Premi especial Rex en 5 a la trajectòria.
1: Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió.
2: Premis Rex en 5.

Jo cada cop que escolto cançons com aquesta ja em veig al mig del Far West, amb un barret de cowboy, el cavall, l'imperioso, allà, i no parant de ballar. Aquest Texas Hold'em, com ho anava a dir jo, això? Texas Hold'em. La Beyoncé, que també ens flipa i ens motiva aquest diumenge. I nosaltres que continuem, moment de Mon DJ, la Su... Evidentment al costat del Sopa de Cabra amb aquest Camins, Somnis i Promeses.

0: té el seu temps, però ens motiva d'allò més el so de Karol G recuperant això. Si antes te hubiera conocido, ai, que hagués passat, no ho sé. A dia d'avui no ho sé. Però bé, el que sé que tenim molt bona música per motivar-te aquest diumenge. Aquí, amb RAC 105, clar. Va, en una estoneta, el so mític que ens portaven els de Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Abans, una de casa nostra, són la banda Neon, una altra d'aquestes que ens engresca a tope.
1: Els passos prohibits.

Alguns ja el comparen com el Frank Sinatra del segle XXI. Teddy Swims, bueno, vesteixen una mica diferent, també físicament no s'assemblen massa. Però, home, tenen una senyora veu tots dos, eh? Sí, sí. Del segle XXI. Loose Control, bona proposta de Teddy Swims, que també fem servir i fem sonar aquest diumenge aquí amb la teva música. Va, que continuem. Anem amb una de les cançons virals al Sutherland, Tututuru.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

0: Alex Horn.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Horn!
1: Aquest és el sol.
3: RAC.

altra d'aquestes flipants que ens motiva el diumenge és el Want to Want Me. Què tal, com ho portes? Com sempre és un plaer acompanyar-te, evidentment. Soc l'Enric Font. Va, en pocs minuts les 3 de la tarda i seguim amb moltes. Atenció amb aquesta fusió que han fet Afrojack per una banda, per l'altra Sia i, evidentment, també David Guetta. Unint forces per crear això. Awake Tonight. Et motivarà segur. Així que va, puja volum.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Alguna cosa estranya passa amb aquest tema, perquè jo que es digui que Florentino Pérez durant molt de temps ha silenciat els mitjans, fent trucades, acollonint els periodistes i tal, jo això ho sabia. Però no sabia que havia fet el mateix amb la gent normal.
2: Ai.
3: Sí?
1: Hola, buenos días.
3: No tengo el bifón puesto, no oiga nada.
1: Ah, bueno, yo le intento...
2: Perfecta.
1: Excusa perfecta, No tengo el audífono puesto.
4: ¿Por qué agafa el telèfon?
1: Clar, és el que
2: bueno, per dir-te el motiu pel qual no et pot atendre.
5: No me vuelvas a llamar.
1: Però no pensis, vés a buscar l'audífon o no agafis el telèfon, però vull dir, no sé, algun grinyola.
6: Nova excusa per refusar trucades comercials.
5: És bona. Sí.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
7: RAC 105.

0: recent que ens porta a l'Aitan amb aquest segell inconfusible d'aquesta gran artista de casa nostra, eh? Sí, això s'anomena Connexió Psíquica. I la fem servir per iniciar un altre horet al teu costat avui diumenge. Que mola, té rotllet. Oh, oh, oh.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Dale, Dolor. Bons minuts de les 3, seguim amb moltíssimes, al tanto perquè de seguida ens acompanya Olivia Dean amb Mena i Nit, una de les artistes del moment. Abans, mira, ballarem el so de Shakira, que ens porta aquest de Zoo. Come on,

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el Sorrac 105.

0: 1, 2, 1, 2. Vinga, nois, ja és aquí la primavera i l'operació biquini no es fa sola.
1: Es fa amb Rec 105, la teva música.

0: La Fúmiga. Premi RAC 105 a millor directe.
1: Gràcies, Catalunya, per tanta estima. Gràcies per tant. Que visca RAC 105, visca Catalunya i visca el País Valencià antifeixista.
2: Premis RAC 105.

Des d'Austràlia ens arriba una de les noves que ens porta Tame Impala. És aquesta al costat de Jenny de les Blackpink, s'anomena Dràcula. Que les cantaria totes, no sé com ho faig, però... Sí, sí, no tinc solució. Vinga, va, salutacions a Enric Font. Aquest diumenge una mica mandrós, no? Però per això estem nosaltres, per carregar-te les piles. Clar, faci el que facis. Al tanto perquè de seguida Bruno Mars, Rosé, amb APT, però abans ho so tendre d'Adele. Ja poden passar els anys que ens enamora igual amb aquest Hello. Hello.

La proposta que ens porten els Doctor Prats és tot un himne que ens carrega les piles, evidentment, amb energia. I una altra de les bones que et fem sonar aquí a RAC 105, la teva música. Déu-n'hi-do, eh? Quina gresca que ens dona això. Va, que seguim recuperant el so de la Casa Azul, la revolució sexual.

Sense cap mena de dubte, és una de les artistes del moment. I no sé per què, no sé per què ho sé, però crec que està enamorada de Barcelona, eh? Sí, sí, sí. És Olivia Rodrigo, que ens porta aquest Drop Dead, una altra de les que, evidentment, sonen força aquí amb la teva música. Seguim amb més a RAC 105. Va, moment de recuperar l'essència d'Ed Sheeran, el britànic, amb el seu Bad Habits.

Una de les cançons més mítiques i més recordades que han creat mai els The Black Eyed Peas, eh? Where is the love? És una pregunta que molts es fan, no? Sí. Però va, sí, com sigui, nosaltres t'acompanyem, clar, la teva música. Bon, en pocs minuts, a les 6 de la tarda del diumenge, i atenció, perquè arriba Mamaduixa, que ens dedica una cançó perfecta per tots els que esteu connectats cada tarda aquí, eh? Perquè sou la millor gent del

0: Matina Codina Best Moments.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè. Que ho sap el Jordi Basté, la metgessa i el barber. Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer. Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, carinyo, va.
3: Explica-ho, va, sisplau.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: RAC 105.

0: Mira, ho dic molt de debò. No sé què tenen totes les cançons que fa Aitana, però que enganxen, que tenen allò que et fa cantar, que et fa vibrar. I aquesta no és menys. Aquí tens aquest superestrella que coneixes de sobres i que segur que has cantat a ple pulmó alguna vegada.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Bons minutets que passen de les 4, així hem començat l'última horeta juntets. Però encara moltes, eh? Evidentment. Atenció, perquè de seguida la nova dels Catarres ens porten Diumenge sense drama. Com el d'avui, no? Jo crec que ens salvem. Abans, una... una ben potent. I una altra d'aquelles cançons que no falta mai a cap sessió d'aquella Remember. Evidentment, una de les més ballades a la dècada dels 90, dels 2000, i aquesta també, Freed from the...

0: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
1: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
2: Premis Rexen 5.

La proposta que ens porten els Imagine Dragons des de Las Vegas, que triomfan amb aquest Enemy. És mític, això ja, eh? I nosaltres, que és un no parar. Sí, aquest diumenge estem a tope. I com sempre, és un plaer acompanyar-te. Va, salutacions a Enric Font. En una estoneta, cançó dolceta que ens porta Billie Eilish, recuperant el seu Birds of a Feather. Mira, però abans... una altra perla de Rosalía, però no és la perla, sinó aquesta relíquia. Okay.

Toma. Què, ben motivat com jo? No, no, no tant, no? Jo és que ja sóc motivat de per si. I a més amb temes com aquest, el so de Shakira, la colombiana, al costat de BL, que han creat aquest Algo Tu, que la cantarà a tope allà a l'estadi Shakira. És que encara em fa gràcia, és que no ho entenc. Sí. Mira que hi ha noms per posar en un estadi, però no, Shakira, como yo. Que se llame como yo. En fi. Va, que seguim. Continuem amb bones referències de seguida als tiets, recuperant Olivia. També Olivia Dean, eh? Mira, Olivia. So easy to fall in love. Però abans, el trio Calavera. El trio del moment. David Guetta, The Dreams, Tunes and I, Gone.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

Gran treball de Bibi Rexha, que està recuperant la màgia dels 90 i concretament dels Faithless, amb aquell Insomnia que ens flipava tant. Això sí, amb aquesta cançó rebatejada com a New Religion. I, evidentment, són aquí amb força, amb la teva música. Oh, oh, oh. Ai, ai, no feu cas, eh? No sé què em passa. Cap de setmana em transformo. Vinga, va, seguim amb més. De seguida, el so de Taylor Swift amb el seu Appetite. Abans, moment de Oques Grasses. Aquesta també la cantem, eh? Elefant.

0: Mira, jo crec que si aquesta cançó no et carrega les piles i et dona un bon rotllet pel diumenge, anem malament, eh? Good Time és el so de All City, Carly Rae Jepsen, que fem servir pràcticament per tocar el dos, almenys per meva, eh?
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: M'encanta acompanyar-te, facis el que facis, estiguis on estiguis. I demà hi tornarem, a partir de les 5, amb un nou format de el Ja Tarda, sí! Bueno, desconnectis, que tenim ja l'Héctor Huguet amb bon rotllet, evidentment ja preparat. I jo, que toco el dos amb la nova de Maria Jaume. Apa-li, fins demà!

0: Diu que ho arriscaria tot, risqui tot.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Doncs jo de tu no m'arriscaria, eh? No canviaria de ràdio, seguiria aquí a RAC 105, no sigui cas que l'altra ràdio no et posi ni bon rotllo ni bona música. Home, no. Una altra cosa no, però això t'ho prometem. Són les 5 de la tarda, li agafo el relleu a l'Enric Font i jo que m'hi quedo fins al punt de les 9. 4 hores amb tu, salutacions de l'Héctor Huguet, de seguida Max Navarro, abans Eva Max, Maybe You Are The Problem. No era jo, eres tu!

0: Max Navarro. Premi Rec 105 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a Rec 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
2: Premis Rec 105. Ets tu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
7: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
8: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
9: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
8: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
10: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
11: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
8: Divendres 22 de maig, viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
7: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
12: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
7: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
13: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: La teva música.

Increïble i envejable la trajectòria de Sia, que amb la tonteria ja fa 30 anys, des de que formava part de la banda Crisp, fins tots els altres com a solista. Aquí tenim el seu Give Me Love, i ara arriba segurament la que és una de les grans veus, si no la veu de moda pel que fa a l'indie a nivell mundial. Ell és Joe Kitty. Un bon actor a Stranger Things, i especialment ara sabem que també és un grandíssim cantant. End of Beginning.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

Should Be Dancing, hauria d'estar ballant, diuen, vaja, els Milky Chance. I mira, parlant d'aquest tema, una de les noves cançons de Rags en 5 és la que ens presenten Naina i la Fúmiga des de València. I parlant d'això, de ballar, diuen No sé ballar, cançó que crec que en

D'aquell What is Love de Hathaway va sorgir aquesta cançó de David Guetta amb Coi Leray i Anne-Marie. Baby, don't hurt me, el toc dance que li faltava aquesta tarda de diumenge per fer sonar ara una de les grans sensacions catalanes del moment, el Sidherland, cançó, per cert, amb ball inclòs. Que agrada especialment als més menuts, es diu Tutu Turu.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
4: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
5: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
4: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
6: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
7: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
4: Divendres 22 de maig viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
3: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe, escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
8: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i

Jason Derulo no vol marxar cap a casa, doncs mira, et recomano que si acabes d'arribar a casa, acabes d'aparcar el cotxe, queda't, res, només aquesta cançó i després ja marxa, si vols. De debò, perquè és una gran novetat des d'aquest divendres que et presentem, a més, aquí a RAC 105. Dubto que ho escoltis a cap altra ràdio. Una nova aposta des d'Austràlia, Josh Fawas. Una cançó dance que versiona el clàssic de Madonna, Like a Prayer. Brutal.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè, que ho sap el Jordi Basté, la metgessa i el barber. Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'Ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer. Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, carinyo, va, va, va.
3: Explica-ho, va, sisplau.
1: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Va començar la seva gira Fontejau dins del Festival Estrenes. Joan Dausà va passar també recentment als Premis RAC 105 per cantar una cançó del seu nou disc, Immortals, i ara se li ve a sobre un estiu més que intens.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: I us recomano que no us perdeu, com a mínim aneu una vegada a veure un dels seus concerts, perquè la veritat valen molt i molt la pena. Salutacions d'Héctor Huguet, nova horeta en marxa, 6 de la tarda d'aquest diumenge 17 de maig, ara amb Cyril i aquesta que es diu Stumbling In. Bon cap de setmana!

0: Un, dos, un, dos. Vinga, nois, ja és aquí la primavera i l'operació biquini no es fa sola.
1: Es fa amb Rec 105, la teva música. Wake up.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona-Vallbrux 2027.
7: És velocitat.
6: Amb el circuit més ràpid del món.
7: És festa.
6: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
7: És Barcelona.
6: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
7: Fast and Fun.
6: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
7: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
12: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
11: I el president del Barça fa això?
13: Que no, és que és inimaginable.
11: Sí. 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert, 8 del 8. Ostres,
14: 8 i 4.
11: Les 8 del 8, sí.
14: Ostres, no coincideix gaire,
11: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu amigo.
15: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
16: Home!
15: Reinhausen.
11: Comanes alguna àrea de servei de la PSN o no?
16: Ninguna, absolutament ninguna.
11: El preu, algun servei que trobis a faltar?
17: Una entrevista molt interessant,
16: sí, sí.
17: De les àrees de servei.
16: No sé si...
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

ja fa uns quants anys que són una de les grans referències del pop psicodèlic, Tame Impala. La més nova, el Dràcula, l'han refet ara amb Jenny per donar-li un nou impuls. I qui és Jenny, et preguntaràs? Doncs una de les cantants femenines de les Blackpink, una de les bandes més importants del K-pop a escala global. Dràcula la deixem enrere per donar pas amb Ed Sheeran, que aquest cap de setmana passat va pujar a l'escenari a Puerto Rico amb Daddy Yankee, sí, sí. Una fusió una mica estranya, però un bon resultat el que van tenir. Seguim amb ell i aquesta al costat de Justin Bieber, I Don't Care.

sí que val la pena, sí, el nou EP que ha presentat Manu Guix. Es diu Galàxies, on trobem aquest Anys Llum que et proposem en aquesta tarda de diumenge aquí a RAC 105, la teva música, quan ara et presentem una cançó que ja té 10 anys, amb la tonteria, una dècada. Era la segona que ens presentava Lost Frequencies després del Are You With Me, arribava el Reality.

pots creure que encara no he vist la pel·lícula? T'estic presentant la cançó i no he vist la pel·lícula? La tinc pendent, aviam si trobo un foradet per veure El Diable Vesteix de Prada, una banda sonora excel·lent, això sí que t'ho puc dir, me l'he escoltat tota la playlist, on hi trobem aquesta de Lady Gaga. Es diu Shape of a Woman, una nova aposta d'aquesta casa, de RAC 105, quan et presentem doncs un gran clàssic ja, més de dues dècades d'aquesta dels Teràpia de Xoc, que han tornat, no amb nova música, però sí amb nova gira, i a més, benèfica. RAC 105. Sense tu. Esta...

0: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
1: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
2: Premis Rexen 5.

0: només Rec 105 et fa sonar la primavera com cal.
1: Rec 105, la teva

Ava Max, Kings and Queens. I si parlem de reis i de reines, a nivell musical i especialment dance, hem de parlar de David Guetta i de Sia, una parella més que mítica. Des d'aquell Titanium, que no paren de col·laborar, i aquesta vegada, aquest any, ho han fet a més amb Afrojack. Per presentar-nos aquest Awake Tonight.

0: El clàssic de Sopa de Cabra, amb la veu de Su també, i amb la fórmula secreta que només ell coneix, Mon DJ, posant-li més canya a aquesta nova versió que es diu Camins, Somnis i Promeses.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Jo mateix, com cada tarda de diumenge, fins al punt de les 9, encara dues horetes, compartint amb tu èxits com aquest de Dua Lipa. Es diu Physical.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Una temporada més, el Matina Codina farà el seu programa preferit des d'un càmping espectacular.
9: Divendres 22 de maig farem el programa des del càmping amb bungalows Estanyet de les Cases d'Alcanà, juntament amb 40 matineros.
10: Un dia de relax, natura, ràdio, espectacle i si em deixen, el nudisme està assegurat.
9: El que sí que està assegurat és l'ambient familiar i un munt de premis.
11: Entre tots els assistents, sortejarem Pax Musclarium i Pax Mont Natura. Nits al bungalop, visites guiades al Musclarium, degustació de musclos del Delta de l'Ebre o visites guiades al parc temàtic Mont Natura del Delta de l'Ebre.
12: Perdoneu, però és que sou uns vividors. Aquest dia no l'hauríeu ni de cobrar.
9: Divendres 22 de maig viu l'especial Matina Codina des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanà.
8: Si vols saber què has de fer per viure-ho en directe,
13: escolta'ns cada dia de 6 a 11 del matí
8: a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
14: Amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
15: RAC 105.

Va, aquí tenim el despechao i per despechao, jo. No sé si seria la paraula despechao, però sí seria segurament cansadet. I mira, aquí vull posar els punts sobre les is. Algú ho havia de dir. Estic una mica fart de que els artistes posin dates als seus concerts a un any vista. És a dir, jo d'aquí un any no sé si seré viu. Ho dic perquè Olivia Rodrigo ha confirmat 4 Palau Sant Jordis pel maig del 2027. Entrades disponibles a livenation.es. Sigui com sigui, té nou projecte, sortirà el 12 de juny, es dirà You Simply Sat For A Girl So In Love i amb cançons, de moment, com aquest Drop Dead.

que fluya, diu BL amb Shakira. Està fluint sobretot la conta bancària de la colombiana, que no para confirmant noves dates amb sold out exaurides als seus concerts de Madrid, amb la cançó del Mundial, amb també una actuació al descans de la final, igual que la Super Bowl. En fi, incombustible Shakira, la més nova es diu Algo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Matina Codina Best Moment.
9: Que siempre se nos ataca. No. Los árbitros van en contra nuestra. Y estamos hartos de escándalo de Negreira.
10: Que no, que no, manía mal Negreira, pero si la mayoría después los veiem en merchandising del Madrid. Y cuando se retiran yo he visto que algunos admitan que son merengues.
9: No. Usted, no sé de qué medios usted, me imagino que del ABC.
11: No. Es de Raxin.
9: Pues sí. Le digo una cosa, me voy a borrar de la suscripción del ABC.
10: Pero me da igual.
9: Sí, de verdad. Me da igual que se enfade. Me voy igual a borrar del ABC. Y os jodéis. Un suscriptor menos.
10: Suscriptor.
9: Y de Raxin, sí. Requisitos para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Apunten, requisitos.
10: Vale.
9: Ser socio del club con antigüedad de más de 20 años.
10: Del club, ¿eh?
9: Tener más de 75 años.
10: Ué.
9: Tener 300 millones de euros en el bolsillo. Llamarse de nombre Florentino.
10: Meh.
9: Y llevar gafas.
10: Vale.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Escoltes tots els èxits de la música. Andy Miraxa. Aquest és el so RAC 105.

veus femenines relacionades directament amb el món del dance i de l'electrònica. És Bibi Rexha, que ha tornat amb els Faithless versionant aquell Insomnia per fer ara aquest exitàs que es diu New Religion. Doncs va, no deixem l'electrònica de banda, ara bé, també et diré, amb un estil potser més pausat, més elegant, més melòdic, la versió original era la de Tom Odell, el remix que et proposem per aquesta tarda, el de Tiesto, el neerlandès, amb això que es diu Another Love. Sona aquí, a RAC 105, la teva música. Som-hi!

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

Recordant els orígens que els va tenir de Lady Gaga, amb això que es diu Telephone, camí de les 8 de la tarda i ara amb el so ska, i el més nou que ens presenta l'agarenc Miqui Núñez està de tornada amb una cançó molt xula que es diu Un altre cop.

0: Max Navarro, Premi Rec 105 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a Rec 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
2: Premis Rec 105.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Sí, Bruno Mars, Risk It All, una balada per començar nova hora. Potser massa romàntic. M'esperava alguna cançó una mica més funky, com el I Just Might.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Sigui com sigui, sempre qualitat la que ens presenta el hawaià. Són les 8 de la tarda, és diumenge, això és RAC 105. Seguim endavant amb Olivia Dean o els Oques, i això que es diu In The Night, 909.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Taylor Swift. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.

Li han salvat el cor a Taylor Swift, diu. Segurament, dono per fet, que es refereix a Travis Kelce amb qui es casa, The Fate of Ophelia, quan arriba una de les grans novetats, sensacions musicals d'aquesta setmana, d'aquest divendres, de fet, novetat que ja forma part de la teva música. Parlem dels Catarres. Torna el grup d'Aigua Freda amb una cançó estiuenca, festiva, estil Estrella Damm, ja m'entens? La teva música. Mira, que fa honor al dia d'avui, el diumenge. Es diu Diumenge sense drama. Ja

0: Toruguet. Mil Moliner, Premi RAC 105 a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille.
1: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic, que el primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre, i és increïble amb l'amor que feu les coses, i això és molt guai, que són increïbles, de veritat.
2: Premis RAC 105.

una balada molt maca de Damiano David que bàsicament li explica a la seva estimada que l'esperarà. Malgrat no estar junts, diu: mira, tu segueix amb aquell que quan et faci plorar et caiguin les llàgrimes, jo estaré aquí esperant-te.

la veu increïble de Teddy Swims. Aquí el tenim amb el D'Or. Aquest dimarts, els Premis RAC 105, vam poder parlar amb ells, amb el Sutherland, i la pregunta era evident, era... Nois, com ho esteu petant? Què és el que heu fet per petar-ho tant? I clar, la seva resposta va ser molt simple, però amb tota la raó del món van dir... Héctor, hem donat amb la tecla. Coses que passen, sí, sí. RAC 105. A vegades hi ha cançons que agraden, que no agraden, i aquesta agrada i molt a Catalunya. Es diu Tutu.

0: Era l'any 2002, eren els inicis d'una de les artistes pop referència del segle XXI, com és Pink. Clar, aquí era el seu segon disc i estava veient ara el videoclip, només per fer memòria, i quines pintes portava Pink, eh? Amb el cabell allà endavant, l'estil emo, que es deia, no? Quina època, tu.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Quan els joves anaven a Plaça Cat i ballaven Tectònic. Oi, oi, oi, bueno, bueno. Va, família, un servidor que us diu adéu, me'n vaig. Marxo de vacances, per cert, la setmana vinent no hi sóc, tornaré a la següent. Vaig cap a Itàlia a menjar pizza i algun limoncello. Potser també cau. Família, una abraçada de part de l'Héctor Huguet i demà a començar bé la setmana amb el Matina Codina a partir de les 6. Et deixo amb Olivia Dean. Ciao, ciao!

0: Figaflowers. Premi Rexen 5 a millor videoclip per A la fresca.
1: No, aquí tenim a Guillem Liam, director.
2: I animo a totes les discogràfiques, els artistes, a seguir invertint en videoclips, perquè és la seva imatge i juntament amb la seva música és el que perdurarà en el temps. Gràcies.
3: Premis Rexen 5.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Hi ha una cosa que jo sé, i sospites tu també, que se'n parla pel carrer, al bar i també al cafè. Que ho sap el Jordi Basté, la metgessa i el barber. Ho comenta el botiguer del Bon Preu i l'ametller. Hi ha una cosa que jo sé i ja sap el món sencer. Ara això jo us ho diré, però no vull cap merder. No mateu el missatger. Si voleu ho explicaré, però m'ho haureu de demanar bé.
2: Va, carinyo, va.
3: Explica-ho, va, sisplau.
1: Hi ha una cosa que jo sé, que jo sé. I és que Florentino Pérez ja no compra l'ABC.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Ai, els seus premis Reaction 5. Recuperem el discurs que va fer el cantant dels Búhos, el Guillem Soler, quan recollia el premi a la trajectòria dels Búhos.
2: Avui tenim tota la comunitat educativa fent vaga. Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. No ve de 300 euros al mes, ni aquesta gent vol tornar a fer de mestres. Vol que els donin recursos perquè si hi ha algú que necessita una educació especial la pugui tenir, perquè si no, no sé quin país tindrem d'aquí 10 o 20 anys. No és un gasto. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió. Sobretot, animar els mestres a que vigin els del seu costat perquè continuïn ensenyant la nostra estimada llengua catalana.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. He